3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom. Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro. Tota la música. On tu vulguis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin, tal com van fer en la darrera votació al Congrés, sumant els seus vots contraris a PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha mostrat disposat que la seva formació estudi la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris dels propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant la urgència d'aprovar al Congrés aquest decret d'habitatge. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui, Marc Jaureguizar.
2: Molt bon dia, comencem un nou cap de setmana del mes de setembre aquí a Catalunya, que es presenta una altra vegada molt tranquil, molt estable. De fet, a aquestes hores del matí tenim núvols baixos, sobretot en moltes viles costaneres de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Alguna boira baix i fondalades del Bages i també alguna vila costanera del Baix Empordà trobem aquests núvols baixos. Però el matí es presenta molt assolellat amb l'arribada de molts núvols alts i prims. A la tarda, aquests núvols que tenim enganxats a la costa s'aniran trencant, esqueixant, i deixarà una tarda molt més assolellada al conjunt del país i amb unes temperatures que en conjunt es mantindran molt semblants a les d'ahir divendres, màximes que tornarem a superar sobre tota la franja de Ponent, aquesta barrera dels 30 a 32 graus.
1: I seguim amb política i successos. El jutge Juan Carlos Peinado es jubila aquest diumenge després d'haver enviat Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències. El magistrat, gairebé desconegut per a l'opinió pública abans d'assumir el cas de la dona de Pedro Sánchez, posa així punt i final a la seva carrera judicial amb 72 anys, l'edat màxima permesa que poden tenir els jutges en actiu. Peinado tanca així una instrucció que ha marcat l'agenda política iniciada fa més de 2 anys arran d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. I aquí a casa nostra, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. I en els esports, en futbol, a la segona divisió, ahir victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies als gols d'Abel Ruiz i Van de Beek. A la primera meitat, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember. La música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom. Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro. Per escoltar música com aquesta.

Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè el partit de Puigdemont voti a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin, tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha mostrat disposat que la formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant la urgència d'aprovar al Congrés el decret d'habitatge. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. I més successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Badalona el presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet. Els fets van passar a l'Avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del cos. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari. I en cultura, Roda de Barà tanca avui la primera setmana de la memòria històrica. Carme Claramunt i Barot, filla d'aquest municipi del Tarragonès, va ser la primera dona afusellada al camp de la Bota. L'Associació Republicana També hi Som ha volgut retre-li homenatge. Tota la informació des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
2: Roda de Barà tanca aquest dissabte la primera setmana de la memòria històrica Carme Claramunt i Barot, una iniciativa de l'Associació Republicana També hi Som, que ha estat un èxit de participació. Durant tota la setmana s'han fet exposicions, taules rodones, documentals, una lectura dramatitzada i una gala de reconeixements per recuperar la memòria de les víctimes de la repressió franquista. Avui a les 12 del migdia al carrer Montjuïc s'inauguraran les llambordes del record en homenatge a dos represaliats. Ho explica Francisco Moya, president de l'associació.
3: Hacemos la conmemoración con dos llambordes, a la Carme Claramunt i al Josep Mercader i Llagostera.
2: L'organització té previst que la Setmana de la Memòria tingui continuïtat.
1: I en els esports, en futbol, a la segona divisió, victòria ahir del Girona a Montilivi per obrir la jornada davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. I pel que fa a la selecció espanyola, avui s'estrena la Nations League amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol aquesta nit a partir de 8:45 davant Anglaterra. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: 3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember. La música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom. Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro.
1: Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. Antena Caro.

0: 3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remembers, un festival amb el millor remember. La música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom. Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro.
1: Benvinguts a la ràdio. Antena

Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remembers, un festival amb el millor remember. La música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom. Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro. Tota la música.

Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remembers, un festival amb el millor Remember. La música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom. Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Benvinguts a la ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Govern central i Junts mantenen converses perquè el partit de Carles Puigdemont voti a favor del nou decret de l'habitatge per evitar desnonaments i que no el tombin tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris i el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, també es mostra disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant la urgència d'aprovar al Congrés aquest decret d'habitatge. Per la seva banda, l'Ajuntament de Madrid ha rebutjat adquirir el pis de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada per un fons d'inversió dimecres d'aquesta setmana per retornar-li a través d'un lloguer social perquè, segons diu el consistori, no compleix els requisits legals indispensables. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què es disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. I seguim amb successos. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic. I aquesta nit, una de les caminades més participades del Mollet del Vallès, la caminada nocturna de Gallecs. L'organització denuncia un any més les no inscripcions de molts dels participants en aquesta marxa. Des de Ràdio Mollet, Joel Gascón.
2: La 24a caminada nocturna de Gallecs tindrà lloc aquest dissabte al vespre amb un recorregut d'11 quilòmetres que passa per l'espai natural protegit de Gallecs. Josep Soler, del Club Muntanyenc Mollet, ha explicat que any rere any l'entitat topa amb el mateix problema. Gairebé la meitat dels participants fan la caminada sense pagar la inscripció. Els props de 1.100 caminants inscrits s'hi afegeixen unes 800 persones més que s'apunten a la marxa sense inscriure's, amb el perjudici econòmic que això suposa per l'organització.
3: Ara fa uns quants anys que controlem, tenim un punt on controlem la gent que porta el nostre braçalet, el que està inscrit, i el que no. I més o menys anem a la frec. Passen 1.000 persones que han participants i unes 700 a 900 persones més que van per lliure.
2: La marxa finalitza al centre de Mollet amb una botifarrada popular.
1: Tanquem els esports. Ahir, victòria del Girona per 2-0 davant l'Albacete.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember. La música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom. Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro. Tota la música. On tu vulguis.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro.

0: veure si me'n recordo d'això, com era. Penso que era...
1: Ai, mare.
0: Ara no. Encara no. 3, 4... Benvinguts a fer punyetes! Hola, família, encara me la recordo, eh? Edat de poc. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Que contenes, tic! Ja tornes aquí, família.
2: Hombre.
0: Hola, què haces?
2: Estos ojitos que te ven, cuánto tiempo, ¿qué tal? ¿Qué fas?
0: Pues aquí, aquí, tirar-nos al pou. El pou de la novetat, el pou del directe, perquè, perquè hem de ser realistes, mos hem de confessar davant de tots els nostres grans oients. Vos hem enganyat una miqueta estos anys.
1: Ai, mare, de què?
0: No era un directe real. No era un directe real. No era un directe real.
3: Embustera!
0: Embustera, home, feien falta les pràctiques. Feien falta les pràctiques. Però ara ja sí, eh?
2: Ara mos hem tirat a la moto.
0: Sí, que ara qui la caga, qui la fa, la paga.
2: Ara ja mos hem tirat, ja, què passa? El que sí.
0: Pues ex, molt content de tornar-te aquí i abans d'enrotllar-me i començar en tot, vull un moment de serietat perquè des del meu cor i des de mis parts vos vull donar les gràcies a tot l'equip per haver estat aquí al callo aguantar en paciència les meves campanes, que han sigut dies, fent campana.
1: Hombre, han sigut.
0: I en tot el carinyo del món vos estimo i gràcies per haver aguantat este tesoret que ha muntat entre tots. Un aplauso per a vosaltres.
2: Ec me farà caure la llacrimeta, eh? Ha sigut un momento, lacrimita, eh? La tenia aquí a punt, però acabat de caure, saps?
0: Tot arribarà. I ara sí que sí, me'n vaig cap a les perquè crido... Oh! Yeah. Jo no recordo, eh? I te l'has estat, eh? Bona nit, Gepero! Oh!
4: Bona tarda, Nil. Són les 7 i 2. Estem en rigoríssim directe i val la pena... Val la pena de, destacar l'esforç que s'està fent des de l'antena Caro i per part vostra sobretot per a tindre este valor, aquestes agalles que diuen en castellà, per a fer un directe, sí senyor.
2: A Pau l'hem trobat a faltar, però el Llepero també, El Llepero també l'hem trobat a faltar, que també ha fet campanes, eh?
0: Que tu no t'escapes,
5: De moment, s'han saludat entre ells.
6: En altres ni mos hem entrat.
2: Sí, van passant.
0: És que l'he tallat perquè he vist que m'anava amb el dado del crit i ets entrat aquí, ha entrat a tallar. Bona nit, Tito!
2: Hombre, bona nit, què tal? Bona tarda, nit! Bona tarda, nit!
0: Saps què passa? Que d'aquí dos dies serà de nit, vull dir, tanto monta, monta, tanto.
2: Bueno, però és l'acostum, tants d'anys i de fer-ho de nit, veus, clar, tarda, nit. Què tal? Bueno, jo molt bé, disfrutant de l'estiu, ja ho sabeu, la meua anar voltant, anar ficant musiqueta, anar ambientant la gent, bodes, menjades... Superbé, la meva vida és molt bonica i molt bé.
5: BBC, Tito.
2: Sí, sí,
5: molt bé. Bodes, bautizos i comunions.
2: Lo que faig que falta,
0: Diu, disfrutant de l'estiu i és quan més penca el temps.
2: Però ho disfruto. Ho treballo, però ho disfruto.
0: Ho disfruto. Està allí rascant.
2: Ho disfruto moltíssim. Doncs bueno, Pau, a les parauletes que has dit, moltes gràcies. La part que em toca ha sigut molt dur, sí, Calu? Ha sigut molt dur. Algun ratet ens hem quedat allò, saps? Que sonaven los grills i tot. Silencis, claro, jo i Carlo algun dia mano a mano, bueno, allò, pim-pam, ho dius tu, diu jo. Però bueno, ho hem tret avant, Calo, hem disfrutat moltíssim i ara supercontents de tindre't aquí una altra vegada i d'una altra manera, perquè és Papito que no ho ha dit,
5: Bueno,
2: és Papito, ha sigut Papito que ho hem dit un munt de vegades, el Papito.
5: Això diu la seva dona.
2: Ahir mateix ja vam fer una videotrucada al programa i mira si li ha canviat la vida, que ara les videotrucades les ha de fer de dalt del terrat. Les ha de fer de dalt del terrat, que dins de casa, que si molesto la xiqueta, que si es despertarà. Si li ha canviat la vida d'este xic-xac.
0: Si
2: li ha
0: canviat... Si algo com tindre un fill no et canvia la vida és que tens un problema, eh? Algo et passa.
2: Qui en t'hi ha vist i qui en t'hi ve, eh? Que t'hagi d'anar a sortir de casa, hosti. Bé.
0: És majo, és majo com Calu, que el tenim aquí d'altres.
5: Molt bona tarda, familieta punyeterística.
0: Un de tres, està bé, no?
5: I jo, respecte a les teves paraules, per al pròxim dia, si te disculpes i porto 6 llaunetes de cervesa, sempre és millor, eh? Sempre la disculpa sempre entra millor.
0: Entra millor.
5: Però bé, Pau, bé, no sabíem què dir i fèiem programes de 2 hores. estàvem que no sabíem què dir i fèiem programes de 2 hores.
2: Sí, ha sigut quan vam fer els programes més llargs, eh? Quan érem jo i Carlo Tocholz, els convidats, els programes més llargs, eh? No sabíem com acabar-ho. No sabíem com acabar.
5: Hi havia convidats que estava parlant i tot, eh? Segons quin programa... Ja, però...
0: Sí, sí, sí. Diu, anava al revés de la lògica, diu, com menys, més.
2: Sí, sí, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
5: I ja ho dic jo, eh? Quina calor este estiu, eh? No ho havíem dit encara. Quina calor este estiu.
2: És quan dit tantes vegades que hi ha allò que dius...
5: Quina calor.
2: No cal dir-ho més, eh?
0: Sou molt exagerats. És un fred raro, és depèn de com mires, és la perspectiva que tens de les coses.
5: És un fred raro,
0: és un
5: la
0: fred
5: calor.
0: Raro.
2: Psicològic, eh?
0: Raro.
2: Hi ha gent que et diu, te parla pel carrer, és psicològic. No és psicològic, la mare que et...
0: Bueno, gràcies a Déu, això ja s'acaba. Encara queda algo, però ja s'acaba. Pues bueno, a veure, què voldria dir en esta gent de nou, què tenim, com és que fem directes? Pues bueno, perquè entre altres coses, vale, volem innovar. Innovar dins de lo que mos permet ja la nostra edat de millennials ochentero, que som. Una cosa és el directe. Què passa en el directe? El directe permet moltes coses que no permeten el fals directe, diem, que fem abans.
5: I qui va ser el cabró que ha dit no hi huevos de fer un directe?
0: No hi huevos,
5: exacte. Este va ser el directe.
0: Quina és una de les grans novetats que tenim esta temporada? Un número de telèfon, un número de telèfon on se pot trucar. El que passa és que trucar és difícil, perquè, claro, si estem aquí en directe, doncs com a que molesta. Però segurament tindrem un grupet de WhatsApp que en directe podreu entrar a dir-nos...
5: Tros d'animal! Coses
0: així. Ei, hosti, pues estem parlant de tal, de Pasqual, d'un pues, tema de que mos interessa o que tenim una anècdota o un dato que no tenim. Ei, que escolteu, que això és així, això és així. Hòstia, doncs pues, conde, no? Perquè a part mos traven feina. Està de puta mare. I això està genial. Telèfono.
2: Apunteu.
0: 6-7-4-8-9-7-127.
5: Superfàcil.
0: Repetició. 6-7-4-8-9-7-1-2-7.
2: Ja, però t'ha fet falta allò de exclusiva quan diu lo del telèfon.
5: 127 no vas dir inglès, eh?
0: 1-2-7.
5: 100, eh? 100.
2: No li ha sortit.
5: 127.
0: Bueno, que anirem repetint el telèfon. Bueno, però aquesta és una de les novetats, vale? A part del canvi d'horari que hem tingut, perquè, bueno, que encara està una mica a l'aire, eh? Avui hem començat la temporada en dijous. De 7 a 8, que estarem, però no diu ningú que tornéssim els divendres o que canviéssim hores.
2: Depèn com vegi l'audiència.
0: O, o que fessin campana.
5: Que mos envien els seus feedbacks, que mos envien els feedbacks per el telèfon. I mos, no mos fa falta una coseta.
2: La veu femenina del programa.
5: No mos fa falta una coseta.
2: La veu femenina del programa, eh?
5: A veure,
2: no està.
5: A veure, saluda la...
0: La tia, hola, la tia. Que sàpigues que anat avui no ha pogut vindre. Que sàpigues que anat avui no ha pogut vindre, però està.
2: Estarà.
0: Però són coses del directe, és el que hi ha. Si a les 7 pots estar bé, i si no, pues la cosa t'ha de tirar avant. Sí,
2: això és així, ara. O arribes o no estàs, eh?
0: I una altra de les coses del directe és que et dic, s'ha acabat aquí la presentació i la salutació perquè s'està fent tard.
5: No, però...
0: S'està fent tard.
5: Vos fa falta una cosa que abans se feia.
0: Ja comença malament, si jo dic que s'està fent tard.
5: Un llepa del llepero.
0: Hòstia, això sí que sí.
2: Pues no sé si me'n recordo què t'ha de fer.
0: Quan algú té raó, té raó.
4: Bona nit i...
0: Ara sí que comença a fer punyetes.
2: Vamos! A veure, què fem?
0: Què fem? Començarem. Farem una mica la intro de lo que són les propostes que tenim cadascú. Que, a part de l'entrevista, que quan la tindrem la podem tindre, quan no, ¿vale? Donem una mica una pisteta i un tastet del que mos va pel cap fer esta temporada, que no té per què ser quadriculat, eh? Que aquí potser un dia portem malles i un altre dia portem faldes als peus.
2: Home, clar, no.
0: No passa naixing.
2: No mos mana ningú natros, eh? Natros fem el que volem aquí. No, en esta ràdio sí. Podem dir el que volguéssim.
0: Exacte.
2: Que volguéssim i fer el que volguéssim.
5: Les notícies de les 8.
0: Sobretot no, saps?
2: L'únic que hi ha, que a les 8 han de sortir les notícies.
0: Mira, i parlant de notícies, pues, la meva seccioneta, o la que tinc mig pensada a fer, a part de... No callar, perquè fa dies que no tinc el micro i és meu.
2: Estàs acaparant una miqueta el micro, eh? Això.
5: Tens dos dones a casa, no et deixen parlar.
0: Tres.
5: Sí.
0: Pues això, me va pel cap fer una mica el que serien, com vam fer una temporada de notícies pim-pam, que era ja s'han titulat pam-pam-pam-pam-pam, però una novetat. Ai, mare. Només diré bones notícies perquè em fan falta. N'estic ja del fi del món i del polític de turno i de que si Càceres i que si la Ceuta i que si... Tots són desastres al món. Però la gent sàpiga que hi ha bones notícies. Sí. Bones notícies com pot ser, per exemple, que l'estudi del MIT pot transformar... Estudi del MIT, un estudi del MIT ha descobert com transformar el plàstic d'un sol ús, que són este munt de plàstic que ja tenim pel món, en materials sòlids i barats per a construcció de vivendes.
2: Amigo, vaja, pum, pim, pam.
4: Hey, shit.
0: Altra cosa, per exemple, han identificat una proteïna que prové, que preveu l'envelliment celular. O sigui que d'aquí dos dies no faran falta cremes, tots. Sí? Encara de bebès de tota hora.
4: Sí.
0: Pam, pam. I de moment això és el tastet que porto. I, com he dit, que podem portar més coses, també que sapiguéssiu que com a millennial de cau a rabo que sóc, com la majoria, encara que sigui, no? Tots. Quan hi hagi un gran esdeveniment friquis, picolúdic, aquí se'n parlarà. Perquè el portaré a debat i a degustació per a tots els oients que compartixen gustos en mi, ja siguin videojocs, pel·lícules o coses del món del vídeo.
4: Molt bé!
2: Ep!
4: Pam, pam, pam!
2: I aquestes novetats musicals, que això...
5: Home!
2: Però ja, fet, deures, sí.
5: Dones compte.
0: I sapiguéssiu ja, aneu-vos preparant perquè ve Zelda i venen les pel·lícules de Marvel, vull dir, vos pensa pegar canya perquè soc muy freak.
2: Sí, mira, me vas deixar tot sol aquí per comentar la de Spider-Man, la última. Me vas deixar tot sol aquí per comentar la de Spider-Man.
5: Ha batut records, eh? Ha batut records la de Spider-Man, eh? Ha desbancat a la de Star Wars, eh? El nou amanecer.
0: És que Star Wars ha perdut molt. No. Però bueno, no, perquè és el temps de la meva secció per favor.
5: Notícies i no vistes.
0: Serà friqui... Espera, deixa'm inventar paraules que sóc bo. Friquidolústic time. Oh, ja ho saps.
2: Com l'he rebuscat. Repetixo, friquidolústic time.
0: I per què en anglès? Perquè és més friquidolústic.
4: A mi ja em costava dir rocalor.
0: Ne tinc una guardada per després d'aquestes que està, sí que no la passo, però de moment ha entrat de bones. Després ja venen les hosts.
4: Yes.
0: I de moment jo ja no dono més del que tinc, perquè si no serà massa.
2: Has fet un tastet, ho has deixat caure.
5: Ha gastat dues o tres pàgines per davant i per detrás,
0: I tu, Titus? A veure, què penses fer enguany, a part de ficar música, que ja està clar?
2: Bueno, lo meu ja saps que és la música. Jo tinc hasta una intro per a començar la secció i tot, saps?

0: Dios, Egla i ja, xiquet, he descobert un programeta musical.
1: He descobert, diu. Fa dos anys que no fa altre.
0: No, com esta intro, no. No n'havíeu sentit d'estes encara. Estic encantat en la intro.
1: Estàs col·laborant en la Fi del Món, Tito, saps, no?
0: Sí, sí, és igual, eh? Jo em sumo a la Fi del Món de tot.
2: És una mescleta de King Africa i Jocilar. És una mescleta entre els dos, saps?
0: No ho sé, perquè no t'ho perdis, està feta en dos IAs. La IA que em fa la cançó i la IA que li digui la IA de la cançó perquè em faci la cançó. Bueno, increïble.
1: Ja va,
0: increïble.

0: Lo primer és qui va ficar. I després Jordi Dan i l'últim els dos.
1: Anava a dir, sensual, movimento, sensual.
2: Que estan voreig és a Friuló, no?
0: Bomba!
2: Falta la bomba, eh?
0: Bueno,
2: esta serà la meva intro.
1: A part de la intro, socio?
2: Esta la deixarem com a intro oficial. Pues jo, bueno, jo de què vos faré esta temporada? No ho sé, ja ho saps, ja ho saps. Jo vos puc sorprendre, vos puc sorprendre. Cada, sí? Fin, cada setmana us puc sorprendre una cosa nova.
1: Sí, perquè, perquè lo que és portar, dir-nos clar el que portaries
2: no, no, no, de clar no hi ha res. Ja ho diu, ja ho diu la intro, de clar, de clar no hi haurà res. De clar no hi haurà res. Un dia igual te parlaré, te portaré algun tema per exposar, tot així, de la societat, no? De l'actualitat. O de més allà, i parlarem, ho debatrem, jo vos explicaré, bueno, com jo el que feia. També introduiré coses noves que ho vam descobrir la temporada passada en Cablo, que se va quedar flipat.
0: No me'n recordo.
2: El tema de les imitacions.
0: Això sí.
2: Portaré alguna imitació, eh?
0: La de Florentino era bona.
2: La de Florentino, ja no me'n recordo.
1: Vaig a fer un petit incís, Millennial una altra vegada, friquisme.
2: Sí.
1: Quan eren minuts, bueno, recordeu de Força Barça?
0: Sí, claro.
1: Bueno, recuerdo, la mitad del... Bueno, los, sí, los que no... Sí, molta gent no sabe ni qué cosa. Bueno, recuerdo... L'altre dia va sortir del cap, perquè sí me va sortir un... Tito el Nano. ¿Te tu te'n recordes d'això o no? Això...
2: A mi em van arribar... A mi em van... Jo m'apeix que va ser el meu primer sou. A mi em van arribar a pagar i tot per a imitar.
1: A ver,
2: la gent me pagava i em deia, imita-mos a Núñez, imita-mos a Romario.
1: Sí. A veure, per aquí no estigui, fiquem en situació. A Força Barça... Eren va començar Cárdenas i eren va començar amb tots els friquis estos que després portava pel món de que si les...
2: Ja fa anys, això, eh? Esto
0: que
2: he estado
0: Andrómeda, no se t'havia estat.
1: Sí, este. I un d'estos que portava deia Tito el Nano. I aquí, fes-ho per favor.
2: I aquell que feia amb el tricu-tricu-tricu, amb el tricu-tricu-tricu. Això els joves no sabran de què parlem, eh?
1: Per favor, fes un Tito el Nano.
2: Tito el Nano, el Tito el Nano. I Muñoz, el Muñoz que feia socis, simpatitzants, home, que
0: per favor.
2: I sortia el Romario, sempre estic cansat, sortia el Romario allí. Però, tot això ho he d'ensenyar. Però me va sortir alguna imitació la temporada passada de Florentino i això, i la meva parella m'ho diu a vegades, que també imito a Nati, escolta, imito a Nati, no sé què, i diu, que és que les claves, les imitacions...
1: Tenim una mina d'or aquí.
2: Un Carlos Latre, un Tites Latre, Tites Latre, on tenim un Tites Latre?
3: És Latre Tites.
2: És Latre Tites.
0: La versió beta. Doncs
2: pues bueno, parlarem, ja tinc algun temeta preparat per a parlar de cosetes,
1: com
2: així...
1: Ara, com ara...
0: Jo tinc una pregunta.
2: Parlarem, per exemple, mira, que em vaig a tirar un que és molt bo, el debat este serà molt bo. La pastilla que han inventat o encara estan acabant de profunditzar, que et prendràs una pastilla que és el mateix que fer exercici.
1: Enis erectis?
2: No, no, que et fotràs fort estant al sofà. Ah. Parlarem de la pastilla que et fotràs fora estant al sofà.
0: Com? Jo em comprometo a avisar-vos quan traguem la de... contra la pèrcia. Este, cosa, este, ja vos avisaré tot en seguida. Però això no ho sé. Si
2: no, esta ja està, també.
1: Ara fa la conya, ja després de tants anys, no sé ni si la prendria, eh?
2: Jo no.
1: No, què et dic?
2: En lo fresquet, en lo cómodo.
0: Tenies tanta mala sort que et fotries tipus un oso tot pelut i cap pelada només. Segur, tenim tanta mala llet.
2: Bueno, no entregués. Sí, el protagonisme, que estem al que serà la meva secció.
0: Tens
2: una pregunta.
0: Tindre una IA perquè li digui a l'altra IA, què passa, que la primera IA no creu?
2: No, sí que creu, però t'ajuda a fer anar l'altra, que no la saps anar. Sí. Fer anar una IA t'ajuda a fer anar l'altra, que no la saps fer anar.
1: Para. Ja hi ha IAs que són jefes de IAs que...
2: I vos vaig a dir una cosa i no vos fotiguéssiu de mi, eh? Ja ho sabeu que estic una miqueta taradet, però si vos dic això encara vos pensareu que ho estic més.
1: No, digues,
0: no.
2: No, sí, jo ara li protesto la meva IA. Li dic, no, tens raó. Em diu, perdona. Sí, sí, parlem així, saps? Li dic, no, me l'estàs liant, no tens que... raó. I diu, perdona.
0: Però hi guanyes la discussió tu, també.
2: Sempre, això, sempre et dona la raó. Sempre em dona la raó.
1: Saps quan algú et dona la raó, què vol dir?
2: Que estàs boig, com una... Sí. Que estàs boig. Ai, mare. Ai, mare, he sentit unes senyals del més allà. Per què? No... Perquè a la meva secció ja ho sabeu que vos vaig sorprendre també algun dia,
1: sí, friqui,
2: la temporada passada, que parlarem també d'algo de lo més allà, ja sabeu que a mi estos temes a mi m'encanten, que si els extraterrestres, que si les presències, que si els espíritus, tot això també ho tractarem, que també m'hagi informat molt i també estic molt al cas, ja ho veureu si xalarem, ja veureu si xalarem. Pues entre això, imitacions, parlar d'això i parlar de l'altre, si tinc algun dia temps de fer-ho, pues faré això a la meva secció. Què? Què vos apareix?
1: Pues m'apareix...
2: Me doneu l'apte per a intentar-ho?
1: Ja tinc ganes de coses.
2: Això sí, molt dona temps, eh? Perquè portant convidats, seccions, no sé què, algun dia, bueno, igual sí, no dona temps, eh?
1: Convidats, però... Convidats, almenys n'hi
2: ha? Com no n'hi ha?
1: Com no n'hi ha? Perquè ja són prou convidats.
0: Sí, el que crec que hi ha un temps ara mateix és de que la gent m'ho truca.
1: Però, ves?
0: Recorda el telèfon.
2: Recorda el telèfon.
1: A veure com estava el telèfon.
0: Recorda el telèfon. Ho dic jo.
2: Recorda el telèfon.
1: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7. Espera, que ho dic... Oh, Tito Núñez ho ha de dir, això.
3: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
1: Espera, vull provar. En Doraemon.
3: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
1: No, m'ha sortit bé.
3: El casquet volador.
1: Hòstia. No, he de practicar.
0: Sí. T'ha canviat la veu, eh?
3: El casquet volador. El vibrador màgic.
1: Sí, és millor així. No.
4: Sí, però l'heu dit sencer el telèfon o no?
1: Tornem-hi.
2: Mos hem deixat el més 34 davant.
1: Més 34. 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
2: Va, escriviu-mos, ni que siguin WhatsApp, ni que siguin WhatsApp. Un emoticono.
1: Bueno, avui que truquen, directament, que truquen. Ja està bé. Que sapigués que està el Llepero en el mòbil alemany per a contestar a qui va ser falta, per dir-nos del... el que mos haguem de morir.
0: Qualsevol dubte que tinguin, jo
1: trucades. Puc contestar. Avui trucades.
0: Avui no puc contestar, ja, qualsevol dubte.
2: Ja m'estan tornant a treure el protagonisme de la meva secció. Estava parlant de la meva secció.
1: Encara
2: vull parlar més. Perquè ja que avui no la farem, però avui vull parlar d'un tema perquè ara pronta, tenim un festival aquí, Roquetes, d'aquesta emissora que estem aquí, que mos deixen fer el programa, que mos tracten també i tot això, tenim un festival que hem de parlar. Sabeu quin és o no?
0: Jo en mig peu penso.
2: No sabeu ni quan és. Lo dia 3 d'octubre d'aquest any, lo dia 3 d'octubre...
1: La castanyada.
2: Teníem l'antena Calor Remember Fest. Tothom qui mos estigui escoltant, apunteu la llibreta en negreta, cursiva,
1: espera,
2: lletra gran.
1: Espera, repetis que m'apunto, per favor.
2: Dia 3 d'octubre... del 2026, Antena Caro Remember Fest.
0: Oh, yeah. Antena Caro no.
2: Festivalaco.
0: Però quin horari? Quan comença això?
2: Espera, també ara explicarem una miqueta. No, de moment, el nom, que se l'apunti en ben gran, en negreta i en tot subratllat. Enguany, tot de Remember. De musiqueta, Remember. Bueno, també ficaran algo d'actual, però de musiqueta, Remember. En grans noms, en gran cartellera... que ara vos desvelaré, Tito, perquè ja se sap, no? Ja se sap, perquè el cartell, suposo que els nostres oients ja l'han vist per internet. Ja
1: DJ Tites no pot fallar, no?
2: Home!
0: Algú ha de presentar-se.
2: Algú ha de ficar la nota.
4: Algú ha de fer sombra.
2: Vos dic tots els dijous que vindran?
0: Jo vull saber a quina hora comença.
2: Això comença a les 5 de la tarda.
1: I quants vindran? A veure, comença, canta, pipa.
2: Va, te vaig cantant. DJ Lamunu.
0: Ah, ja ha passat per aquí.
1: Gran imitada.
2: Dani Calau.
0: Per aquí.
2: Guillermo Argentó.
0: Passarà per aquí.
2: Abel Quecaña.
1: Serà un gran invitat.
2: DJ Piuli.
0: Passarà,
1: este de suposo.
2: Pau Mestre.
0: Ha passat,
2: unes quantes vegades. I un servidor, DJ Tites. Sí.
1: Este està tots els dies aquí, el can.
2: Toma cartelera, toma DJs, toma festassa, que s'espera.
1: A on?
2: A on?

0: es fa,
1: eh? Aneu i agarreu-les, que ara són baratetes, després se van pujant, se van pujant, se van pujant.
0: Ens l'ha de reduir, eh? Ens l'ha de reduir, eh? 200 diners, euros...
2: 5 de la tarda.
1: 5 de la tarda m'apareix estar a les 2 i mitja del matí, lo menos, o les 3, o... Mira, per mi és...
0: Bueno, mira, ja que entenc el tema de la musiqueta, vos he donat les gràcies. Estic molt content, vos he sentit, ho fem molt bé, però... Tum, tum, tum. Han tastat el meu rock.
2: No ho sé.
1: Home,
2: ja m'ha aguantat prou, eh? Ja m'ha aguantat prou.
1: T'he de dir una cosa, lo vam eliminar.
0: Ant, per què? No n'hem
2: escrit. A les redes socials bullien
0: de lo bones que eren. Pues avui l'he portat jo. I no serà recolencolia, però quasi. Així que, llefero, puja això.
1: Olé!

0: Deixeu-me un segonet, perquè a part soc d'estos pesadets que a part de ficar la música, vos explicaré coses de la cançó. Vos explicaré coses. Mira, la cançó és que és curiós, se diu Lola Montés, vale? I és sí, de Volbeat. Que Lola Montés, en realitat, se diu Elisa Rosana Gilbert. Era una famosa ballarina i actriu de l'època victoriana que va inventar el ball Spider Dance, que el diu a la cançó diverses vegades. Esta xica, este ball, simulava que una aranya se colava per les faldes i feia el moviment així com de, diguéssim, de se cae, ui, ui, ui. Claro, imagineu-vos, en aquella època, a l'època victoriana, pues això va esdevenir un gran escàndal públic de la societat de l'època, bueno, que estava loca. I esta gent, Volbeat, va agarrar i coma missatge de força de les dones, vale? Atent a esta cançó, Lola Montés. Bona, eh? Hola?
1: Hola, ah, sí, sí, hola, hola, hola, hola, que estava escoltant-te perquè hi ha enyorat tant les teves explicacions de la rock and rock and roll era aquesta sensació que feies.
0: És guai el missatge, té un per què, home, sí, sí, és no, difícil, no, sí, sí, és no, difícil de dir, no ha de ser tot un... No, ara ja no és la guava, ara és... La de Nova York, com és? La de Nova York?
2: Nova York...
1: Por la mañana no fe, por la tarde...
0: Nova York!
1: No ho sé, però si l'he ficat de vegades.
0: En sèrio?
1: A mi me la toca ficar. I faig un... Yeah. I la faig repetir.
0: Bueno, he de dir, menys la part que canta ell, encara és entretinguda. La part que canta ell és... Bueno, i ara mateix m'estan fent senyals de que sóc guapo, no, que es vol dir que, ole, que ho faig bé, no, tampoc, què vol dir?
1: No, m'estan cal... dient de realització
0: que, li toca calo,
1: que són i 30.
0: I 30 i mig?
3: Claro, sí. Hem de recordar que estem de recordar. Des de la 96.0 estem en directe, són les 19.30 de la tarda.
1: I qui no mos escolta, estem que mos escolti, home.
0: Escolteu, perdoneu, és el primer directe que fem. Com has dit això, per favor, Llepero, mos ho pots repetir?
3: Que Calo vol parlar.
1: Jo ja he escoltat
3: fent senyals de fum.
1: Jo ja he escoltat moltíssim estos dies.
0: Es va emprenyar-lo. Calo Cachuni! Bona nit, senyor. Bona tarda. Ara és nit. Ara és nit.
1: Que no, encara no.
2: Que tot ho sap, Pau, i qui no ho sap, ara ho dic jo. Antena Caro, el 96.0 de la freqüència modulada.
0: Pues va, que te toca a tu explicar-nos cosetes boniques. A veure?
2: Què?
1: Vinga.
2: Ja, per què?
0: Sí.
2: No vull sentir ningú, que em torna bé.
1: Ai, mare.
0: Què ha passat?
2: No, res.
1: Veig que continua igual en el seu paperet, en boli... Sí, sí.
2: Aquest any he decidit, com si diguis, ficar-me a prova a mi mateix, vale? I deixar a l'atzar...
0: Qui és esta?
2: L'atzar.
1: L'atzar, aquella?
2: És la germana de la mala...
1: De l'atzar.
2: Tita. Jo aquí porto un bombo. Que cada boleta dins d'este bombo.
0: A bombo.
2: Bombo de...
0: Bombo, va.
2: Crec, aquestes les boletes. Mira com gira. Com gira les boletes.
0: A veure com gira. Ah, no, això no.
2: Això en cotxina. Pues aquí, cada boleta té un nom d'una persona que tinc jo a la meva agenda del mòbil.
0: Pròpia?
2: De la meva pròpia agenda. Pot ser gent... de tots els tipus de color, de raça, de altura, pes...
0: De coeficient intel·lectual.
1: Random.
2: A full.
1: Random total.
2: Però de la meva agenda. I els trucarem, a veure si em contesten. Quasi tots els que han són que contestaran i no m'insultaran.
1: Ah, vale, ja ho has dit, no?
2: Ja em diran, quan penses vindre a pagar tot això? Estos ja no s'hi fica.
0: Un segon, m'estan dient de direcció, sí, que de moment encara no tenim WhatsApp, que estàs intentant activar-ho. Si voleu, podeu trucar, avui de moment podeu trucar.
1: No, mira, són emoticonos encara estem, i tot això.
0: Tenim els informàtics treballant en ja la programació.
2: I la xica dels tuits, la xica dels tuits m'està donant tot.
0: Exacte, vale? Ja està, continua, Calo, perdó.
2: Vale, i llavors... me contestarà i li explicarem perquè se n'entere si no ho sap i no me l'està escoltant que estem en directe a fer punyetes a Antena Caro, m'entens? Ho explicarem i que se n'enfunde i otro el llente más.
1: Però li faràs fer alguna cosa així especial? El ficaràs a prova o què faràs?
2: Tito.
1: El que surti, que...
3: Anem a veure-ho, per favor. Anem sí. a veure-ho.
0: De moment lo trucarà.
2: De moment, lo primer invitat...
0: I serà sorts, no?
2: Pot guanyar una samarreta si encerta la pregunta.
0: Usada?
2: No, no ho sé, vinga. La que vos donarà l'antena que no fes... que aquest any és un tardeo, no, no es diu tardeo, es diu un vespreig, se diu en català. Vespreig.
1: Un tardeig, un tardeig.
2: Sí, sí, es diu així, vespreig.
0: No hi hem passat mai, això, és veritat. Yeah. Ambas, avui vaig de vespreig.
2: De vespreig. Vespreig, des d'octubre a les 5 de la tarda, a la pista de vòlei municipal de la ciutat de Roquetes.
0: Avui vaig de vespreig, em posaré els mitjons
2: si
0: de
2: temporada, pregunta...
0: tancaré les parpelles i serà tot, hòstia, batu a l'olla, ves quina cosa.
2: I vaig de festa i gosseja.
3: Ai,
2: no? Gosseja no, no.
0: Gosseja és pel gos.
2: No, és per real, gosseja.
0: En català molt.
2: Gosseja.
1: Vale, va. Bé, va, a veure com va això. Va.
2: Trau la bola, va, Pau.
1: A veure, la bola. La mano inocente, a ver.
2: Vale... Vale.
0: Hòstia,
1: m'han sortit.
0: Bueno, mare, sí. Esta bola és rara, però sí. Juanito Pardo?
3: La comencem fort.
1: Comencem bé.
2: Bueno, va, busco el meu... A la meva agenda. Este forma part...
0: No podia ser altre que Ravalero, no podia ser.
2: Este és membre del Museu de les Llegendes de Ravaleta.
1: Hòstia, sí, llegenda.
2: Vamos.
1: Això... Si em contaria anècdotes i no pararíem, sí que...
2: Silenci.
4: Què passa, inútil? Bona tarda.
2: Bona tarda.
4: Què passa?
2: Joder, Juanito, escolta'm. Estàs en directe en Tela Caro, al programa Fer Pujete.
4: Mare, també ho ha dit el meu pare.
3: Sí, senyor. Bona nit, Juanito.
2: Però aquí no el conegui... propietari i gerent del bar La Plaça de Ravaleta. No, res, que estem fent la nova secció de la trucada inesperada i del sorteig ha sortit el teu nom dins de tots els noms que havien
4: inesperada total, que tinc faena jo.
2: S'ha d'agitar
3: aquest
2: matí, s'ha d'agitar. Ho sabies que comencem ja en directe a partir de les 7 de la tarda tots els dijous a Antena Caro. Què fas ara mateix?
4: Jo... anava a fer el sopar.
2: Perfecte.
4: Què t'apareix?
2: M'encanta la idea.
4: Que Mateu ha acabat d'entrenar el futbol i té gana i tu m'has marejat. Què vols?
2: Lo primer, Alexa, pon Antena Caro a tope de volumen. I ara comença a fer el sopar de puta mare. No, res, que és la primera trucada inesperada. I com a primera trucada inesperada te farem una pregunteta i si l'encertes te pots emportar una samarreta del vespreig Antena Caro Fest.
1: Ai, pa!
0: Com més sento vespreig, més m'agrada.
4: Pues no me la faguis molt difícil fer-me la del Barça o algo així que jo sàpiga, no?
0: Quants de gols va fer el Barça?
4: Set! Home, claro, algo així fàcil, home.
2: Fàcil, va, pues... A quina freqüència se pot escoltar Antena Caro?
4: Oh, hòstia, molt fàcil, Aquesta, collons. Espera que estic buscant,
1: No, no, no, no, no, no, no, no,
4: 96.0, 96.0. 96.0. No?
2: T'acabes d'emportar una samarreta de l'antena que no fes. No, quan l'acabarem no penses que la xica de los tuits t'agafarà les direccions.
4: La mida, si m'ha de medir, la mida... 4 o 5 aquí, xale,
1: Que vagi ample, que vagi sobrada.
2: Te ficarem una menys i així te ficarem un reto per a que t'entregui. Així et ficarem a provar.
4: Ja, vale, va.
2: Ja, vale. Escolta a mi, ara t'anem a fer una ronda flash, t'anem a fer. La ronda flash. Són una sèrie de preguntes, vale? Així una miqueta... Vale.
1: Avui Mateu s'ho parà més tard, però bueno, no passa res.
0: Realitzador, no passa res si no fiques a casa.
1: Tranquil.
0: Cabron, és bo.
2: La ronda fly són 10 preguntes de resposta ràpida, vale? Sense pensar-te un món.
4: Vale, va.
2: Va, comencem?
4: Vale.
2: Què ets més? Què ets més, de parella o amiguetes vàries?
4: Jo parella,
2: Què ets més, de vespreig, nit o matiner? O començat divendres i acabat diumenge? quan eres jove.
4: Ui, matinella, matinella. Quan era jove, quan era jove, quan era jove, començaven divendres i acabaven dilluns, quan era jove,
2: Dilluns de matí, quasi dimarts, perfecte. Esta és a tocar, mama o papa?
4: Hòstia,
2: aquesta és putada.
4: Bueno, per més, al final va ser més papa.
2: Vale, bo. Vale, què ets de xupitets, de la fet xupitets o cubatacos, cubates a tot bé?
4: No, jo cubates no, jo xupitets i cervesa,
1: És de Quintets, és de Quintets fresquets, bonitos els Quintets.
2: Sí, sí, per davant o per detrás?
4: Per tot arreu,
2: Pelos per l'orella i aquest.
1: Per en baig, que millor.
2: Què pecat o vici preferit? Un pecat o un vici preferit? Confessable?
4: Ja ho saps. No, per confessar.
2: Lo treballar. Podem fer pip. Va, com
4: pip.
2: Aquí o a què odies?
4: Aquí o a què odio? Sí. A l'enveja.
2: A l'enveja.
1: Molt bé, amigo.
4: I a la falsetat.
2: M'encanta.
0: Aquesta resposta és Dios.
2: Amor secret o platònic, alguna d'estes que tota la vida...
0: Ayuso.
2: A l'Ayuso.
1: Aquella que quan mires... Quan mires la revisteta... Quan mires la revisteta vas passar fulles i t'enganxes.
4: A la bleda.
2: Qui és la bleda?
4: La dona de Pepe Rín, tio, no saps qui és la bleda, tu.
1: Ara sí que mos ha fet un cau.
2: Què has fet que no faries mai més?
0: Oi.
4: Què he fet que no faria mai més? Hòstia, ara m'aprenes molt.
2: El programa s'acaba a les 8, Ves una.
4: Què he fet que no pots contractar amics o algo per treballar? Vale. Amics d'amigues dels amics.
2: Perfecte. I si poguessis fer desaparèixer algo o algú del món, algo que diguessis fora.
4: O càncer, la malaltia.
1: Me pensava que diria Florentino.
2: No, és el número 2. Moltes gràcies, Joan.
1: Estàs dubtant.
2: Moltes gràcies.
1: Joan, moltes gràcies, senyor.
2: Moltes gràcies.
1: Espectacular. Diu que vols inútil.
2: Havia dit que los que m'insultarien los havia tret.
1: Només contestar, saps? Que va.
2: Espectacular.
1: Això serà l'estrella del programa,
2: jo no vull fer molts d'espoilers, però per aquí dins està el meu jefe, està l'alcalde,
1: hòstia,
2: està la dona,
1: que acabes de ficar el llistó, nivell Dios, nivell Dios.
0: Sí, senyor.
1: Ha sigut boníssim.
0: Espera, que tinc... Ara, teníem problemes... M'havia tallat la veu, M'havia tallat la veu.
1: És que no calles?
0: No, és que, claro, l'estrena ha sigut per tot l'altre, m'ha agradat. Caluec, felicitats.
2: Lo bombo és capritxós, Tito? Lo bombo és capritxós.
1: És capritxós.
2: Ja et dic, hi ha noms...
1: Escolta, i si sortim un de nosaltres, què farem?
0: Pues contestarem.
2: No.
1: Perquè tu mos tens de nosaltres? A enemigos?
2: No. Jo, spam, abans us digues spam.
1: Mira, calla. Queden...
0: Què queda, a veure? Controlem el temps.
1: Això és nou, també. Penseu que som molt novatos i hem d'estar medint el temps tot el rato.
0: És que jo tinc un rellotge allà dalt, però aquell rellotge, vés a saber també si va bé.
1: Mira, el meu fica menys 20 i allà fica menys...
2: És més. Recordem l'hora. Són 3:45 de 8.
0: Hòstic. Mai ho he sapigut estos temps així.
1: En català, és boníssim. En català és com un laberinto, quan te diuen l'hora. És brutal. És brutal. Però escolta'm, ja, partint de la pregunta que t'he fet, què passaria si sortiguéssim un de nosaltres?
2: No esteu al poble
1: vosaltres. I si ho fem a sort, si mos ho fem... No l'hem fet mai cap entre nosaltres.
2: Però què?
1: De Ronda Flash. Espera, té Michael?
0: A mi me lo...
1: Té Michael?
0: Hòstia, mira amb la pell. Mira la pell.
1: Mira, això no ho trobarem.
0: Això controlarem. El dia 3 d'octubre, a l'Antena Caror, Remember Fest, Tardets.
2: Vesprets.
1: Aconsegueu les vostres entrades. A 5 euros, s'estan vendent a 5 eurets ara.
2: On, Tito?
1: Al tuc-tuc.cat, tuc-tuc.cat, a 5 euros.
3: Mm, la mano.
2: Estan volant, estan volant.
1: DJ Lamuno, Dani Calau, Guillermo Argentó, DJ Tites, Abel Quecaña, DJ Piuli, Pau Mestres, Festival Aco, Il·luminació, lo so espectacular. No t'ho pots perdre. Regals, camisetes,

0: practice, practice in the world. Have between.
1: Què volia dir-me?
2: Però...
0: Això, això és sevillanes. No que puja l'avios. Mira, saps què? Farem com, això és com, això és llenguatge de signes, realment.
1: Hem d'estudiar una miqueta més llenguatge de signes i entendre molt en signes.
0: Quan faci així, és que puja la veu, i quan faci així no dit del mig, és calla allà.
1: Ah, vale, vale.
0: Okay.
1: Vale. No, m'has de fer així, m'has de fer així en lo coll.
2: Sí, sí, sí.
0: Vale, es que m'heu cortado en esta super...
2: No, perquè estem a la bona secció.
0: Claro, t'anem a dir, fem-ho sorts, però dins dels sorts, millor, fem-ho boig. I qui vota perquè li facis a Llepero?
2: El Llepero, que la Ronda Flash?
0: Sí, per favor.
2: Sí, no?
1: Tots vots, sí.
0: No ha parlat en tot el programa, se mereix un Ronda Flash in the world. In his face.
2: Enquesta ràpida. Hashtag, el Llepero o el meu jefe. Hashtag, jefe, hashtag Llepero.
1: Llepero, Llepero.
0: Llepero, ¿estás aquí? ¿Estás con nosotros?
3: Pero ahora Llepero es lo que té més faena ara en estos moments, ¿m'entens o no? Entre telèfonos, cançonetes, gravacions, directe, no sé què, vosaltres esteu de puta mare.
0: És relax, és relax.
1: No costa res contestar 10 preguntes.
0: Fica una cançó de nana de fondo i vas contestar.
1: Fica un extended que duren 7 o 8 minuts, ja està.
0: Va, doncs va. Trucada, tenim temps d'una altra, és el que diem, és que 15 minuts...
1: Sí,
0: ha sigut molt bo.
1: Sí. Fem una altra trucada.
0: Sí, si cal, medim-la. Però jo, en 15 minuts dona sobres i despedida i...
2: Aquí truquem.
0: I temazo.
1: Això, la teua agenda, la teua agenda que tens.
0: Perquè ara pregunta de novato de directe que li vaig preguntar al tècnic bo de ràdio. Quan és un directe de 7 a 8, la cançó de despedida s'ha d'acabar a les 8 o entra... S'ha d'anar a sortir abans perquè...
3: Entra el que dura la cançó. Si dura 3 minuts, ha entrat a menys 3.
0: La cançó... De... ok. Quant dura la cançó? Títol que has tirat avui?
1: Uns 2 minuts.
0: 2 minuts?
1: Curteta.
3: Uns 2 minuts no val. Claro. Ha de ser si són 2.30 o 2.32.
2: A partir de 3 segons callats, ja és un silenci incòmodo.
0: Tens temps. Truca.
2: Vaig a trucar. Vinga, va, fes sortes. Pau, trau.
1: A veure, la bolita, bolita, bolita.
0: I ha sortit... L'Elito?
2: Hòstia, l'Elito.
3: Mare!
2: Un altre llegenda.
3: L'Elito,
2: un altre que forma part del club selecte de les llegendes. A veure, este suposo que no m'insultarà.
0: Com ara digui que fas inútil, ja, avant.
2: Vosaltres feu veure que és el primer, també. Si no me l'escolta.
0: Parles tu.
3: Vols dir que no està currant a mort estos dies?
2: És jefe del moll, no treballa.
4: Candado, per cabra. Antenista, antenacado.
2: Hòstia.
4: Antenacado, super cabra.
2: Ha trucat el oient en directe.
0: Dis-me que m'estàs escoltant.
2: L'Elito, m'estàs escoltant? Sergio Vázquez
4: Cuevas. ¿En serio que vas a escuchar? Pero ahora en directo no, ¿no?
2: Ay, ¿cómo usas? Pues, tío, que estén en la entrevista...
1: Para contar el que dius, que estén en directo.
2: La inesperada, desde Antena Cabo.
4: Imagina, acabo de dedicar a cabra.
2: Sí o no? Estoy trucando desde el estudio.
4: Yo ho sé perquè seguís a les redes socials i ja estic.
1: Està
4: una miqueta informat de lo vostre programa.
1: Home, tal com ha de ser, sí senyor.
0: T'estimem.
1: Ara em donaria, si estigués aquí, me donaria un besito a la calva. Sempre ho ha fet. Sempre ho ha fet.
2: És de costum.
4: Sempre. Quan una persona... És que perquè sóc de casa i vos estimo. I pues, una persona que deixi sense pèl, pues, m'encanta donar-li besitos.
0: Pues a mi no m'has besat mai.
1: No fiquéssel-ho.
2: És que sempre he sigut super...
1: Sempre
4: s'arrasca, s'arrasca, que mos coneixem. També te ho he donat.
0: S'arrasca.
2: L'Elito, t'explicaré. Ara mateix estàs en directe, perquè és la trucada inesperada, que el sorteig...
4: No passa res.
2: El bombo ha sortit un sorteig i ha sortit l'Elo, vale? I ara t'hem de fer...
4: Jo soc natural.
2: T'hem de fer una...
4: Jo soc natural i, pots...
0: No et tenyissis.
2: Sí, però... Diu, Pau, que si no et
4: tenyissis... Soc natural, jo soc com soc.
2: Ets rubia natural.
4: No penso canviar. El sorteig, que estic informat de tot, no em contigues història. No,
2: que la pregunta... T'haig de fer una pregunta i si l'encerta estan dos una camiseta de la festa més preig Antena Caro Fest.
4: Pues segur que no, perquè soc 0x0 jo.
2: Quina freqüència s'escolta Antena Caro?
4: Amb aigua de llet calenta. 96.0.
2: Perfecte, L'Elito. I
4: vols que et digui los megahertzos i tot el rotllo o no? FM, no, FM, no sé, eh?
2: Perquè no sabré si ho dius la veritat, però l'únic que et puc dir és que moltes gràcies per contestar i no insultar-me, que el que fa la gent normalment quan contesta. Bueno, i sobretot
4: al principi ho lleves, però no és quan.
2: Ara no penges perquè te ficaràs en contacte amb la nostra xica de los tits, que t'agafa les dades per enviar-te la samarreta, li dura talla i tot. Vale?
4: M'encanta, m'encanta.
2: Sí, sí, com és, clar, no? O li fem?
3: Home,
4: feu, home. Expliqueu, feu voler. Sou lo que no està escrit. Sou los millors, sou los millors.
2: Lelito, que t'haig de fer la ronda flies.
4: Canta.
2: Te faig la ronda flies, però...
1: Així rapideta, eh?
2: Sí, a contestar ràpid. Pim, pam, pim, pam, pim, pam.
3: Vull fer-ho, vull fer-ho, vull fer-ho.
4: Vinga, va. Canta, canta.
2: Són 10 preguntes de resposta ràpida. Car o peix?
4: Ara...
2: Car o peix?
4: Car.
2: Nit o dia?
4: Nit.
2: Amics o família?
4: 50-50.
3: No.
2: La Josefa, la Josefa.
4: Família. Família. Família, família. Primera família.
2: Vi o cervesa?
3: La B, la B.
4: Cervesa, cervesa.
2: Dalt o baix?
4: Tot arreu. Baix, baix.
2: Baix, és el, baix. Més, és el més pràctic. Un hobby...
4: Te voten.
2: Un hobby...
4: Fàcil.
2: Quin hobby tens?
4: Ara mateix... Ramadan, no cap.
1: Dormir, dormir ja va.
4: Ara mateix no cap.
2: M'encanta. Una fòbia...
1: Home, Fórmula 1, no, tio? No li fots encara, què? Loca?
2: La Fórmula 1?
1: No li fots el...
4: Us han perdut? L'antena?
2: No. L'Atsa, me sents? Lelo?
4: Hola?
2: Hola, no me sents? No?
1: Nosaltres te sentim, eh?
2: Sí, no me sents, l'he dit tot.
4: Hola? Us han quedat el hobby? No vos sento.
2: Hobby, hobby, un hobby.
1: No mos sent.
2: Jo...
1: A veure, torna a provar de trucar.
2: Jo, torno directament, jo et truco en
1: seguida. Problemes del dia.
4: Tena, caro?
2: Tena,
1: caro. No digues tonteries que et senten.
3: Ai, antena, caro.
1: Quan fa el puc,
4: com... Han perdut cobertura, eh?
2: L'Elanza, me sents?
4: Correcte, correcte.
2: Un hobby?
4: No sé què ha passat. El hobby, pues ara mateix...
2: Ramadan,
4: correcte. Mos hem quedat aquí, mos hem quedat aquí. No.
2: Vale.
1: Correcte.
4: El meu hobby? Ma filla. Compartim tot amb ma filla.
2: Meu
4: hobby.
2: Una fòbia? Algo que te da mucha miedo?
4: No res.
2: Dos machos alfa, lo molt plateado.
3: Valente com allò.
4: Diria una cosa, però no val la pena.
2: Sí. Ja sabem tots quina és.
4: Correcte.
2: Vale. A bon entendedor, poques paraules, vale. Una mania, un toc? Algo així...
1: Sempre hi ha algo.
4: No parra. Sí, una mania, mossegar-me les ungles.
2: Tota la vida, això és veritat, tota la vida. Què has fet que no faries mai més?
4: Què he fet que no faria mai més? És que estàs bona, eh?
1: Contestar el telèfon.
4: O que no podré fer mai més, no?
2: Una cosa que has fet i dius, hòstia, no hagués tu que fer això, no hauria fet mai. Jo què sé.
4: Comprar-me una altra casa, tio.
2: Comprar-me
4: una altra casa. Hipotecar-me. Hipotecar.
1: Fer pi.
2: I...
4: No ho faré perquè ja ho tinc fet.
1: Bona està.
2: I quan te morgues d'aquí molts d'anys i mos enterriguem junts, quina frase voldries a la làpida?
4: Va, estàs bona, eh? M'he dit segur.
1: Si vols ficar, estàs bona? Ah, no, vale, no era la resposta.
2: Mos quedes tot el seu programa, eh?
1: Estàs bona o no? Va,
4: ja la tinc.
1: A veure.
4: No, ja la tinc. Deixeu-me tranquil.
1: Oh! Home, pues sí. Deixeu-me descansar.
2: Perfecte, Lelito, m'ha encantat.
1: Moltes gràcies, Lelito, tio.
2: No res, tio, un plaer una vegada més per tu.
4: Abatros.
2: Mos veiem pronta, eh?
4: Increïble.
2: Vale?
4: Abraçades.
1: Una abraçadeta, guapo. L'estimem.
4: Amazing, unbelievable.
2: Una llepadeta al personet.
4: Flaix FM, Flaix FM al vostre costat. Flaix FM al vostre costat. És viruta, és viruta. Rendilla, ojaldre. Pasta fullada. No tenen res.
2: I love you, Lelito. Vinga, hasta la... Moltes gràcies.
4: Per l'estimo, eh?
0: Igualment. Sempre ha sigut boníssim en les paranoies de parlar i de tot, eh? Calo, no cal dir que de moment avui has guanyat tu, perquè va així, guapa, guapa, guapa.
1: Sí, xec, pinta molt bé això, eh? Pinta molt bé.
0: Sí, sí, sí. I saps què podem fer, no? No sé què, també podem anar jugant els telèfons dels demés.
2: Pues...
0: I anar fent, saps? Pim-pam, pim-pam.
2: Per a tancar la bona secció, recordar-vos a tothom que Calo mola, que... Continuem fent la trucada inesperada.
1: Oixia, dies.
2: Hi ha noms molt xatxis per este bombo.
1: Sí.
2: I esperem que contesten.
1: I que la gent, i que la gent mos escrigui, que truqui el telèfon, per a què? També, si volen,
0: a la llamada. Saps què pot passar, que al final no contesti ningú?
1: Algun dia passarà, però...
0: No, perquè este cabron me la està liant. Sí, sí, sí. Quina hora és?
1: Jo coneixem.
0: Són quasi entre les 7 i les 8 del dijous. The X, oh my god, it's time for...
1: Queden 5 minuts, eh? Tot per a dir que queden 5 minuts.
0: It's Calo time, yes.
2: Són 3 quarts més 10 de 8, ara mateix.
0: És boníssim, m'encanta sentir-ho. Bueno, X, mos fan senyals de que som 2 i que el tercer no vol... No, què vol dir això? Ah, no, som 3. No, que queden 2 minuts. Molt bé.
1: El tema de les senyals, el tema de les senyals mos falla avui.
0: Hòstios, jo crec que ha sigut un... No diré un èxit perquè queda malament fer així en el coll. Mirant el director.
1: Bueno, això ho hem de dir qui m'ho ha escoltat.
0: Però...
1: Reds socials, per les reds socials que m'ho escriguen, que m'ho diguen...
2: M'has fet una senya? M'has fet una senya?
0: Dos.
2: No ha sigut total perquè m'ho falta un membre de l'equip.
0: O sí. No, però que com a iniciació al directe està molt bé. M'ha passat l'hora volant, loco.
2: Volant.
0: Uf, lo xungo serà entrar aquí. Ja farem, ja prendrem.
1: Doncs
0: bueno, sabeu què? Com fa tant que no estic, m'agradaria que despeguéssiu vosaltres, perquè ni me'n recordo. A veure, recordeu-me la nostra sortida. Queda un minut.
2: Adeu.
0: En sèrio.
1: No, la despedida, que abans m'has tallat, hem de recordar les redes socials, Instagram, Facebook, a fer punyetes, que la gent mos escriga, que vol entrar a la llamada, que vol este tema, que vol que parlem d'això, que vol... Tot el que sigui, que mos escriga, que mos escriguen coses.
0: O sí.
1: Que mos ajuden.
0: Ja vaig jo. Si no recordo mal, això era... Bona nit a tots.
1: Sí.
0: Què més?
2: Coneixem que és viernes.
0: A fer-ho gros. Que ja no és divendres.
1: Que és dijous.
2: Després.
0: I coneixem. Adéu, guapos.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remembers, un festival amb el millor remember. La música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom. Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remembers, un festival amb el millor remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro.

Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remembers, un festival amb el millor Remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember. La música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom. Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Milers de persones es manifesten pel centre de Madrid amb el lema "Ni una Mari Carmen més". La marxa ha començat a la Puerta del Sol i acaba al Congrés dels Diputats. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. Sumar ha amenaçat de plantar-lo, aquest Consell, si dimarts no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. La mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres. La Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts el decret per canviar el que considera lleis injustes que han provocat el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit, i afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada Nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades: un home de ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, 2 homes ferits lleus, evacuats a l'Hospital de Granollers, i un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. D'altra banda, les pàgines web d'Adif i Adif Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectat i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb total normalitat. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat aquest mateix dissabte que el govern espanyol treballarà incansablement fins a aconseguir l'oficialitat plena del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea. Ho ha dit i ho ha afirmat, afirmant que seran oficials aquests tres idiomes, reiterant-lo en el missatge de xarxes socials pel Dia Europeu de les Llengües. Justament aquesta setmana, recordem, s'ha produït un fet paradoxal. S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU. D'altra banda, en plana cultural, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat al llarg d'aquesta jornada. La cultura popular ha estat protagonista i aquest vespre, de fet d'aquí mitja hora, a partir de 8:45, al Passeig de Gràcia, arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

you up.

so what you up to? 1, 2